0: Hoy por hoy Maestrat. Josema García.
1: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més a l'Hoy por Hoy, avui 28 de setembre de 2026. Però abans de començar amb el programa, fent un avanç del temps, recordeu que avui cel ennuvolat en general a tot el territori i amb algunes possibilitats de precipitacions. I ara sí, comencem amb el programa, perquè avui estarà amb nosaltres Borja Castell, el regidor d'Urbanisme de Benicarló, que ens vindrà a parlar sobre la nova estació d'autobusos en un futur i sobre el Pai de Sant Isidre, que té com a concepte 250 vivendes. I també ens parlarà, estarà amb nosaltres Ivan Alemán, que és el president de l'Associació de Restauració de Benicarló, que ens parlarà de tot el relacionat amb la Jornada del Polp. Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més a l'Hoy por Hoy, a la secció d'entrevistes. Avui em trobo amb Borja Castell, regidor d'Urbanisme de Benicarló. Molt bon dia.
2: Molt bon dia i gràcies per la invitació.
1: Voldria començar l'entrevista amb el Pai de Sant Isidre, ja que es contemplen unes 250 vivendes, si no m'equivoco, i les obres d'urbanització del carrer ja estan en marxa. Quan podran començar a construir-se aquestes vivendes?
2: Bueno, la veritat és que, com bé has comentat, és un pai molt important, que està ubicat entre el carrer Alcalde Xivert i l'avinguda Maestrat. Estem parlant de ara mateix les obres s'estan centrant en l'urbanització de tot este pai. Cal recordar que aquesta parcel·la fa uns 30 anys aproximadament és ahí on estaven les instal·lacions de la nostra cooperativa agrícola, la cooperativa agrícola Sant Isidre Beniort, i al traslladar-se al polígon industrial i també a la Nacional 340, a la partida de Palmar, és ahí on ja pues, des de l'Ajuntament de Benicarló d'aquell entonces pues, ja es van programar una sèrie d'intencions per fer este pai, no? Este pai que ara s'està urbanitzant primer el carrer i les tres places verdes que uniran, com he dit, el carrer Alcalà i l'avinguda Maestrat. La intenció és que, tal com se va anunciar a principi de les obres finalitzen a finals de desembre o principis de gener, és a dir, que estigui totalment urbanitzat este pai ja a finals de desembre o a principis de gener, el carrer fet i aquestes tres places fetes també. Ara mateix pues, la fase en què es troba és pues, totes les tuberies d'aigua potable, sanejament, ja estan pràcticament instal·lades i aleshores, una vegada ja estigui tot entroncat en aquests dos carrers, en el carrer Alcalà i l'avinguda Maestrat, començaran ja les obres de pavimentació de tot el carrer, que serà el carrer de Joves de Sant Antoni, juntament en aquestes tres places verdes, com he comentat, no? La intenció és, una vegada finalitze esta urbanització, pues, que els promotors, és a dir, els propietaris dels solars del PAI, pues, presenten les oportunes memòries, planos, projectes bàsics i d'execució dels diferents edificis que hi haurà en aquesta zona. I bueno, una vegada presenten els projectes, ja és cosa dels tècnics municipals mirar i validar tota la informació i tota la documentació que presenten de cara a que se puguen construir aquestes, com he dit, 250 vivendes, que falta fa a Benicarló, en definitiva, bueno, falta fa a Benicarló i a tota Espanya, pel problema de vivenda que hi ha, però que nosaltres, la veritat és que per la poca oferta de vivenda que tenim, pues, la veritat és que per la gent de Benicarló li anirà molt bé. I per tant, pues, bueno, aquests són els temps que estem manejant avui. Podem dir que les obres van molt bé, fins i tot van treballar el mes d'agost, vull dir que estan bastant bé, i esperem que les obres finalitzen, pues, com he dit, a finals de desembre o principis de gener. Això són els temps que estem manejant i per tant esperem que estiguin el més pronte possible ja finalitzades perquè se puguen construir, com he dit, aquestes 250 vivendes que falta fa a Benicarló.
1: I d'aquestes 250 vivendes, hi ha algunes de protecció oficial? Destinades a la protecció oficial?
2: De moment no hi ha vivendes de protecció oficial perquè per a ser de protecció oficial l'Ajuntament o qualsevol administració té que tindre alguna titularitat dins d'eixe sol, que només cal recordar que el que és públic serà el carrer i les tres places. Per altra banda, pues, ja estem mirant a tres solars perquè hi ha una llei que es va aprovar fa molt poquet a nivell autonòmic que permetís que qualsevol sol dotacional pugui ser vivenda pública o vivenda de protecció oficial i que per tant pues, que l'Ajuntament per via del Plan Vive o l'Ajuntament directament pues, poder fer una concessió pública per a fer aquestes vivendes de protecció oficial. Bueno, això és una altra cosa que estem mirant, que s'està plantejant en el Departament d'Urbanisme, però cal dir que dels 250 vivendes que se van a construir al Prisa Nisitre no són de propietat pública, sinó que són propietat privada, però nosaltres per la part de nivell institucional, a nivell de l'Ajuntament, mos alegrem de que a poc a poc se vagi construint vivenda a Benicarló. Jo penso que és molt important, pese a que és privada, és important, perquè el problema de la vivenda al final se centra en la poca oferta que hi ha ni en la gran demanda que hi ha. Entonces, el fet de que vingui una gran demanda de vivenda i poca oferta de vivenda, això incrementa encara més els preus de la vivenda, el que fa que en la majoria de les ocasions siga no assequible, és a dir, que molta gent jove que es pugui independitzar pues, no pugui accedir a la vivenda, de la mateixa forma que certa gent que hi ha molta població que per les circumstàncies econòmiques o socials que estan patint pues, no tinguin accés a la vivenda, i nosaltres pensem que les dues fórmules que hi ha, primera, que se puga urbanitzar més i construir més vivenda, i pensem que això és positiu i beneficiós per a la ciutadania, i la segona és recurrir al que he comentat abans, el tema de les vivendes públiques, les vivendes de protecció oficial, que també és beneficiós, com he dit, per a gent que per falta de recursos o per les circumstàncies econòmiques o socials que siguin, pues, no tenen els recursos suficients com per a poder accedir a una vivenda. També s'està mirant a fórmula, que és una fórmula que va plantejar un partit polític a Benicarló, que és en aquest cas Compromís, que va plantejar la possibilitat de fer un conveni de col·laboració en algunes empreses, en aquest cas fundacions que se dediquen a fer diguéssim que publicar, no?, diverses ofertes de vivenda, no? Avui en dia hi ha un problema també important en esta matèria, en matèria de vivenda, i és que molts propietaris de vivenda tenen la temor de a qui deixo la meva casa i per tant necessiten una garantia legal de que pues, lo que s'escriu en el paper se complís, i per tant mos oblidem, no?, de tindre aquest temor de si jo alquilo una casa i després se queden ahí, no me paguen, i per tant està el problema de l'ocupació i tal, pues, hi ha un problema avui en dia important, i per això hi ha aquestes fórmules. Molts ajuntaments estan conveniant en algunes fundacions prohabitatge per a fer per a donar en primer lloc garantia legal al propietari, i en segon lloc que moltes cases buides que hi ha a Benicarló pues, puguen sortir al mercat i per tant donar, pues, incrementar aquesta oferta de vivenda al nostre poble. I en tercer lloc, pues, bueno, ajudar també a que l'alquiler pues, sigui econòmicament assequible per al ciutadà, però bueno, s'està mirant també aquesta fórmula. Hem tingut algunes reunions també en alguna fundació. De moment no tenim un conveni firmat, però sí que és cert que hem tingut algunes reunions en algunes fundacions per a poder conveniar i crear aquest banc de vivendes disponibles per a la gent de Benicarló.
1: Molt bé. I en en quant a l'altre gran projecte que té Benicarló en un futur pròxim, que és l'estació d'autobusos, conta'ns un poc com van els plaços, quins són els plaços i quin ús se li va a donar a aquesta nova estació d'autobusos.
2: Bueno, l'estació d'autobusos és una infraestructura reivindicada per molta gent a Benicarló, perquè qualsevol poble de més de 30.000 habitants té una estació d'autobusos, i Benicarló tenia un problema molt important en matèria de tràfic rodat. La majoria d'autobusos interurbans i no interurbans, és a dir, que tenen una ruta provincial, autonòmica, inclús comarcal o nacional, entren dins de Benicarló. Avui en dia hi ha molt de problema, perquè el fet de que si jo tinc que agarrar un bus a Barcelona o a Madrid o a València o a Sevilla, el puesto que sigui, hi ha problemes perquè no sé si a quina parada tinc que anar, si tinc que anar a este carrer, a l'Avinguda Maestrat, o tinc que anar al carrer Peníscola, o tinc que anar a la plaça Constitució, o tinc que anar a l'avenida Papaluna. Hi ha molta gent que desconeix on està en cada parada, i com he dit, hi ha un problema també important, i és que quan entren tots aquests autobusos a Benicarló se genera un gran problema en el trànsit, i és que hi ha molta paràlisi en certes hores del dia a aquests carrers que t'he nombrat. Per tant, nosaltres vam entendre que Benicarló necessitava una estació d'autobusos per aquests dos motius, no? Estratègicament vam creure convenient que l'estació d'autobusos tindria que anar a un solar pròxim a l'estació de Renfe per la seva connexió, i per intentar fer d'aquesta estació una estació intermodal, i també íntegrament connectada en la nova Nacional 340. Qualsevol estació d'autobusos necessitem una gran connexió entre les diferents infraestructures terrestres i ferroviàries. I en aquest cas pensem que l'estació d'autobusos tenia que estar connectada en la nova Nacional 340. Nosaltres vam creure convenient fer aquesta nova estació d'autobusos a una parcel·la que se troba en el Passió Febrer i Soriano, que se troba a menys de 300 metres de distància de l'estació de ferrocarril que tenim a Benicarló, i que se troba al costat justament de la CV135, que és la carretera Càlix, que connecta directament amb la Nacional 340. Entonces van creure convenient que el puesto era molt estratègic, que a banda no estació d'autobusos no estava dins del nucli urbà de Benicarló, és a dir, del centre de Benicarló, per tant no generaríem els problemes de tràfic que ara mateix s'estan generant, i per tant creiem que també és una zona molt còmoda, perquè estem parlant d'un dels passeos més importants de Benicarló, jo diria que més emblemàtics, no? Sobretot pels arbres que tenen, que això evidentment genera un impacte molt positiu per a la ciutadania quan hi ha oles de calor. Estem parlant d'èpoques estivals, com també estem parlant d'èpoques de primavera o de la tardor que estem ara mateixa, i per tant creiem convenient fer aquesta estació d'autobusos en un solar que es troba al mateix passeig Febrer i Soriano, en menys de 300 metres de distància en l'estació de ferrocarril i al costat de la CV135 que connecta amb la Nacional 340. Aquesta parcel·la, que conté una superfície de 5.040 metres quadrats en el Plan General d'Ordenació Urbana actual, tenia la qualificació de zona verda, i van creure convenient fer una permuta d'aixòs 5.040 metres quadrats, portar aquesta zona verda a un altre lloc del sector 11, que és el mateix sector on es trobarà l'estació d'autobusos, i que aquesta parcel·la de 5.040 metres quadrats tingui la qualificació de zona dotacional, de sòl dotacional, per a poder construir aquesta estació d'autobusos. Això tenia que passar per pleno, va passar per la unanimitat de tots els partits polítics en sessió plenària celebrada este mateix any, fa uns quants mesos, i a partir d'ahí els serveis tècnics municipals van començar a redactar un projecte que està subvencionat per la Diputació de Castelló, la Diputació a través de Xepla Impulsa, que és una subvenció bianual que dona a diferents ajuntaments dels 135 municipis de la província de Castelló. Mos dona una subvenció, com he dit, de 250.000 euros bianual, que és per al 2026 i 2027 a executar, és a dir, que estigui pagada íntegrament en l'octubre del 2027. Van creure convenient que aquesta subvenció se destinarà a finançar l'execució de l'obra. Finança una part una part del projecte, perquè l'altra part se financia amb fons municipals, i per tant pues bueno, vam creure convenient invertir en esta nova estació d'autobusos. El projecte el vam aprovar en el mes d'agost. Ara fa poquet, el 1 de setembre, si mal no recordo, ja se va obrir el pla de licitació perquè les diferents empreses constructores pogueren presentar-se a la licitació, és a dir, al concurs públic, per a poder fer l'obra. Me consta que s'han presentat dues empreses i ara estem en fase d'avaluació a veure quina empresa se queda a l'obra. El pla, per tant, encara no ha començat l'obra. Els temps que estem manejant és que entre el mes de desembre o mes de gener comença l'obra, perquè ara, bueno, pues estem en fase, encara estem en fase de licitació, perquè s'estan avaluant les ofertes, s'ha de fer la proposta d'adjudicació, s'ha de formalitzar el contracte, i per tant, pues això porta uns terminis, uns plaços, i per tant, hi ha que complir-los, és el que marca la llei de contractes del sector públic. Però, com he dit, estem ja en fase d'avaluació d'ofertes, s'han presentat dues empreses i pensem que aquesta obra anirà bé. El pla d'execució és de 10 mesos, per tant, anem bastant bé. Vull dir, se pot justificar fàcilment a l'octubre del 2027. I per tant, com he dit, serà una infraestructura molt important per a la mobilitat en Benicarló. Jo no recordo una infraestructura en els últims anys que he llevat l'estació de ferrocarril que s'havia fet per a la mobilitat del nostre poble, tan important i de tanta envergadura com és esta nova estació d'autobusos. Per tant, nosaltres a seguir en este plantejament, a seguir millorant el transport públic, i en este cas l'estació d'autobusos el que pretén és centralitzar tot el servei d'autobusos que no siguin interurbans. Això no dice que la línia d'autobús regular Vinaròs, Benicarló, Peníscola també pugui tindre una parada, que de fet la tindrà en la nova estació d'autobusos, però també esta línia regular Vinaròs, Benicarló, Peníscola també entrarà dins del nucli urbà de Benicarló, és a dir, totes les parades que hi ha, tant en l'Avinguda Maestrat com en el carrer Peníscola, com els diferents punts de la localitat, seguiran tenint unes parades, és a dir, la gent que vulgui anar, per exemple, en autobús a Peníscola no tindrà que anar a l'estació, podrà seguir anant a les parades. Ara sí, la gent que vol anar a més lluny, pues, vol anar a Barcelona, vol anar a Madrid, vol anar a València, pues, sí que tindrà que anar a esta nova estació d'autobusos. I per tant, pues, bueno, això és el que a dia d'avui puc contar d'esta infraestructura.
3: I parlant també de mobilitat, ja es va presentar, bueno, fa temps, la nova construcció al parc antic de Bombers per a fer un bulevard. Com va tot això?
2: Bueno, ara aquesta actuació l'estem centrant en dues fases. La primera fase és el derribo de l'edifici dels antics bomberos, que això va sortir a licitació, penso que si no al mes de maig, al mes de juny va sortir a licitació, se van presentar una sèrie d'empreses, i ara estem en la fase de justificació de la, perquè bueno, hi ha una empresa que va fer una oferta i crec que va fer una baixa temerària i s'està justificant aquesta baixa, però bueno, va bé. Ara està en procés la licitació del derribo de l'edifici dels antics bomberos. Paral·lelament, també està en licitació, pronte surt ja la redacció de projecte per fer esta primera fase del bulevard, que és una rotonda molt important per a Benicarló. És que no és només una rotonda, estem parlant de la primera fase del bulevard, que se concentra en la rotonda, en fer un carril bici, en fer una zona verda de quasi 3.000 metres quadrats, en fer els diferents accessos peatonals que tindrà el futur col·legi número 5, que seran des del carrer Vinaròs, en tota la pavimentació de la via, tot l'asfaltat de la carretera, de l'alumbrat públic. Vull dir que estem parlant no només d'una rotonda, estem parlant d'un projecte serio d'entrada a Benicarló, perquè Benicarló té, bueno, això no ve ni del PP ni del PSOE, això ve de sempre, perquè Benicarló té un problema en les entrades del poble, sempre l'ha tingut, i per tant s'ha de solucionar. Nosaltres creiem convenient solucionar les entrades començant per la part nord i acabar en la part sud. El que passa és que hi ha un problema important en el tema de finançació, perquè fer un bulevard des de la part nord fins a arribar al centre comercial, això costa molts de diners i, francament, pues, l'Ajuntament de Benicarló no té avui en dia aquests diners. Crec que estem parlant d'uns, no me'n recordo ara mateixa, però havia un anteprojecte que eren uns 15 milions d'euros, més o menys, no? Entonces, Benicarló no té ara mateix aquests diners, entonces la intenció de l'Ajuntament ha sigut fer una primera fase que comprenga des de el pont de la Nacional 340 de la part nord fins a arribar a la, a la, a la rotonda de la Batreta. I per tant, aquesta actuació, com he dit, se centra en fer la rotonda, en fer el carril bici, en fer l'ombra públic, en ficar arbres i ficar ombra a aquesta carretera, perquè un bon boulevard necessita sombra, necessita arbres, i fer el carril bici i, com he dit, fer la rotonda. I també presenta també problemes importants la carretera en matèria d'inundabilitat, per tant també se preveu fer alguns col·lectors d'aigües pluvials que connecten en, el, en, el, en la Rambla de Cervera. Això, això estarà dins del projecte. Ara, com he dit, se licita no l'obra sinó el projecte, de cara pues, a que se pugui tindre el projecte el abans possible. El pla per a redactar el projecte són 3 mesos i mig, i per tant pues, bueno, això és el que ens estem centrant avui, a dia d'avui, i pensem que se serà una altra important de Benicarló. I la, i la idea és, una vegada acabi la primera fase, centrem-nos en la segona, que és des de la rotonda de la Batreta fins a arribar a, al quartel de la Guàrdia Civil, i connectar ja directament al centre comercial. Quina idea tenim ahir? La idea és agarrar les mateixes seccions de carretera i de calçada, és a dir, si la calçada té, la calçada de la primera fase té 3 metres i mig per carril, doncs seguir tenint aquests 3 metres i mig fins a arribar al centre comercial. Si la calçada del carril bici té 1.5 metres, 2 metres d'amplària, seguir tenint aquests 1.5 metres, 2 metres d'amplària fins a arribar al centre comercial, és a dir, que tingui les mateixes seccions tot el bulevard. I en quant a lo que comentava, el quartel de la Guàrdia Civil també té problemes d'entrada, també és un problema d'entrada al poble important, i ahí sí que serà una obra complicada tècnica i econòmicament, perquè se tindrà que prendre una decisió sobre què fem en aquest pas inferior. Si anul·lem aquest pas inferior, fem una rotonda. Si fem un taque de tormentes, un depòsit d'aigües pluvials, i damunt fem una rotonda, ahí tindrem que, com he dit, és una obra, serà, ahí sí que serà una obra molt més complicada que la zona nord, tècnicament i econòmicament, perquè serà una obra, com he dit, que transformarà també una entrada important, però que haurà que veure quina solució tècnica i sobretot econòmica se pretén donar a aquesta entrada al poble des de la part sur.
3: I durant molts anys ha parlat de posar parades de bus a, tant al centre comercial com, com al polígon industrial, perquè al polígon al final hi ha molta gent que treballa. T'han plantejat alguna vegada la idea de posar un bus urbà o un mínim de parades en aquests
2: nosaltres tenim
3: llocs?
2: Pensat, nosaltres tenim pensat fer una línia de bus urbà. Nosaltres a principis d'aquest any vam encarregar a una empresa la redacció d'un estudi de viabilitat per a intentar fer un servei de bus urbà que connecte, com has dit, el centre comercial, que connecte el polígon industrial per als treballadors del polígon, que connecte les diferents platges de Benicarló, la playa El Morrongo, la playa la Caracola, la playa La Marchica, inclús també la platja Surrac, que connecte també el cementeri municipal durant entre setmana i en cap de setmana, sobretot per a gent major, perquè el cementeri no està al centre del poble i per tant la gent major pues, li costa desplaçar-se, no? Entonces estem pensant ahí també que sigui un punt d'entrada, un punt de connexió en la línia de bus urbà. I ara mateix estem en fase de redacció d'aquest estudi de viabilitat, un estudi de viabilitat per a saber quants diners ens costaria a tots els benicarlandos fer un servei de bus urbà. A partir d'ahí ja seria pues, saber econòmicament el que l'Ajuntament de Benicarló en els seus fons municipals tindria que pagar per a implantar este servei de bus urbà, i per tant fer una concessió pública de cara que vingui una empresa a portar a terme este servei. Però abans de tot tenim que fer un estudi de viabilitat, un estudi també econòmic financer, que pugui pues, d'alguna manera determinar determinar de quins diners estem parlant, perquè al final estem parlant d'un servei que si se vol que sigui eficient, pues fa falta que vinguin moltes parades al poble, fa falta que la freqüència sigui ràpida, no? A millor pues, si tenim un servei que passa cada 45 minuts per una parada, pues, probablement no tingui èxit. Ara, si hi ha un servei que passa cada 15 minuts, que connecta al centre comercial, que connecta al polígon industrial, que connecta al cementeri, que connecta en els mesos de l'estiu les nostres platges, possiblement tinga èxit. Per tant, hi ha que plantejar-ho molt bé, hi ha que estudiar-ho molt bé, i això és el que s'està fent ara mateixa, no? És un servei, la gent no demana molt pel centre comercial, perquè és cert, el centre comercial li fa falta un servei de bus urbà, i és el que nosaltres li estem donant rapidesa per acabar de redactar aquest estudi de viabilitat. Vam contractar, com t'he dit, una empresa perquè mos faci l'estudi, i ho està mirant bastant bé, però ho està mirant bastant bé, en primer lloc perquè sigui eficient. Volem un servei de bus urbà eficient i bo per al nostre poble, i també econòmicament pues, per saber el que ens costaria, no? Nosaltres la intenció que tenim és acabar l'any ja tenint aquest estudi acabat, presentar-ho primer als grups de l'oposició, que ho presentarem, i si ho veuen bé, pues, la intenció és ficar-ho des de pressupostos i poder fer una licitació del servei. Ara, pues, bueno, pues, els temps són els que són, l'administració funciona com funciona, però ja li dic que la intenció és implantar-ho. Ja tenim un expedient obert dins d'aquest estudi. Nosaltres la intenció que tenim és a final d'any tindre ja l'estudi fet i presentar-ho primer als grups de l'oposició per saber de quin servei estaríem parlant, i també a tots els benicarlandos, i a partir d'ahí, pues, depenent de si estem d'acord o no estem d'acord, quan ens costaria o quan no ens costaria, pues, ja ho ficaríem des de pressupostos per poder implantar aquest servei.
3: Pues res, això seria tot per la meva part, Borja, si vols...
2: Bueno, per la meva part també, només dir que, bueno, que moltes gràcies per convidar-me a esta entrevista, i bueno, està bé que puguem dir els avanços que tenim a la nostra localitat, i només dir que, bueno, que tota la gent de Benicarló està al seu costat, que qualsevol, per això estem, qualsevol problema, qualsevol inquietud, qualsevol necessitat, aquí està l'Ajuntament de Benicarló, aquí està un regidor al servei de la gent definitiva, pues, per qualsevol problema que tinga, i intentar donar solució. Jo crec que les administracions i qualsevol ajuntament, que és un ajuntament, jo diria que és l'administració més propera al ciutadà, la nostra obligació és estar al carrer, saber quins problemes té la gent, i sobretot pues, intentar trobar una solució als seus problemes.
3: Pues molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Hoy por hoy Maestrat. Josema García.
1: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més a l'Hoy por Hoy, avui 28 de setembre del 2026. Però abans de començar el programa, fem un avanç del temps, perquè avui tenim un temps bastant inestable per a començar la setmana i podem caure inclús precipitacions a tot el territori. Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més a l'Hoy por Hoy, avui 28 de setembre del 2026. Però abans de començar el programa, fem un avanç del temps, perquè avui tenim un temps bastant inestable per a començar la setmana i podem caure inclús precipitacions a tot el territori. I ara sí, passem a la programació, perquè avui estarà en nosaltres el vicealcalde de Vinaròs, Juan Amal, que ens parlarà sobre l'actualitat de Vinaròs i com afronta l'Ajuntament aquest final de legislatura. També estarà amb nosaltres Gabriel Abad, un escriptor, que ens parlarà sobre la tardor. I finalment, també, com sempre cada setmana, tindrem l'actualitat de la cooperativa de Beniort. Bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més a la secció d'entrevistes de l'Hoy por Hoy. Avui em trobo amb Juan Amat, vicealcalde de Vinaròs. Moltes gràcies per vindre.
2: Moltes gràcies a vosaltres per acollir-me.
1: Vale, jo quería empezar un poco la entrevista hablando del presupuesto de Vinaròs, porque recordemos que bueno, este año ha sido el presupuesto de 61 millones de euros, si no me equivoco.
2: Efectivamente.
1: ¿Y cuáles son a día de hoy más o menos las tres prioridades del gobierno municipal de Vinaròs de cara a este final de legislatura ya, digamos?
2: Pues nosotros tenemos una premisa básica y es cumplir aquello que en su momento prometimos. Frente al discurso de las excusas

0: Café Ecològic, Gabriel Abad.
1: Pues ahora sí, Gabriel Abad, en este Café Ecológico correspondiente al mes de septiembre, dime que es 23, día en que oficialmente ha entrado la tardor. 40 deberes, pues ya veremos eso, cuál será y en guay. Fijamos la anem. Yo es que estas cosas, bueno, en Gabriel aclariré alguna que otra curiosidad hoy de eso y demás, pero ya estamos en la tardor. ¿Qué es porta vostè para el día de hoy?
2: Com hem entrat en la tardor, el que porta per avui és senzillament una pregunta que faig als oients.
1: A veure.
2: Per què cau la fulla en algunes espècies d'arbres en la tardor?
1: Intentarem, sí, i en altres no.
2: Intentarem donar una resposta.
1: Molt bé, mira, pues.
2: No anem a fer una classe, no farem una classe de fisiologia vegetal, perquè als 5 minuts la gent desconnectaria la ràdio, però sí que introduirem algun concepte molt bàsic i espero que comprensible.
1: Sí, pues estic convençut de que sí, i que damunt no van a desconnectar-se, no van a ficar-se... Que després te preguntaré per això, una curiositat sobre els gofines japonesos quan arriba este temps, que
2: sí,
1: se quedaven absorts mirant algo i entraven a pensar. Això ho introduís també.
2: Molt bé.
1: Anem allà, Gabriel.
2: Bé, en primària ens ensenyaven que n'hi havia dos tipus bàsics de bosc. El bosc caducifoli, és a dir, format per espècies vegetals que perden la fulla a finals de l'estiu i a la tardor, i bosc perenne, és a dir, aquelles espècies vegetals que mantenen el seu fullam, la fulla, durant tot l'any. És a dir, la van renovant, però no la perden completament durant una sèrie de mesos a l'any. Torne a la pregunta que he formulat adés, i per què cau la fulla? I a què es deu aquests colors ocres, grocs, taronges, en alguns casos rojos? Això dels colors rojos entrarem perquè també n'hi ha alguna curiositat, sobretot de tipus evolutiu. Bé, senzillament, les plantes estan en constant comunicació amb el seu entorn. Igual que qualsevol ésser viu, som sistemes oberts, intercanviem informació, intercanviem energia, intercanviem matèria, etc. I aquesta comunicació genera respostes com, per exemple, la floració i, en algunes espècies vegetals, la caiguda de la fulla. Sé que els boscos caducifolis no són abundants al clima mediterrani, tot i que tenim un catàleg d'espècies caducifòlies, però no són aquests boscos del centre o nord d'Europa, val? Bé, per què cau la fulla? Lo primer que hem de tindre en compte és que la caiguda de la fulla és una estratègia per sobreviure a l'hivern, és a dir, una preparació per a la hibernació. Segurament alguns estem visualitzant un os. Els ossos també hivernen, i hivernen, i el seu metabolisme assoleix nivells ultrabàsics. En les plantes caducifòlies passa una cosa pareguda. És a dir, per què? Quin és l'objecte? L'objecte és fàcil, és l'estalvi de recursos, com per exemple la clorofila, el nitrogen, aigua, carbohidrats, etc. Totes aquestes substàncies que acabo de nomenar migren de la fulla i retornen a les branques, al tronc, a les arrels i als sistemes de reserva, com per exemple se m'ocorre ara els bulbs, per exemple de les orquídies, de les bulbàcies. I com es produeix? Bé, mireu, a partir del solstici d'estiu la planta ja comença a perdre clorofila. A poquet és una reducció mínima, paulatina, progressiva, fins a que arriba un màxim, i el màxim del tot és quan cau la fulla. Però la retirada de la clorofila, del pigment verd de la fulla, comença ja a partir a les acaballes del mes de juny, a poc ja ha florit, ja ha fructificat, la planta ja està fisiològicament esgotada i ja comença això que diuen en llenguatge militar, no?, a retirar-se els seus quarters d'hivern, a poc, mai millor dit.
1: Sí, senyor, sí.
2: Es produeix a la base del pecíol, és a dir, on la fulla s'enganxa a la branca, uh-huh, vale, el pecíol, es produeix una suberificació, apareixen cèl·lules, xicotetes cèl·lules de suro. Això és el que taponarà la cicatriu que deixa la fulla quan cau. I la suberificació impedeix el pas de nutrients i clorofila des de, diguem-ne, la branca a la fulla. Per tant, la fulla patix allò que se diu, mor, senzillament, mor, els teixits moren, i patix el que se diu una abscisió. Abscisió és un terme que usem els botànics per a dir la fulla se talla. Se talla en la base del pecíol, se queda la cicatriu, la xicoteta cicatriu de suro, i la fulla cau. Per tant, la planta entra en un estat que anomenaríem tecnològicament com de bateria baixa. L'activitat fisiològica es trasllada a l'arrel i als òrgans de reserva, i ahí es queda dorment durant, diguem-ne, l'època desfavorable. Tal volta els hiverns mediterranis no són tan durs, però pensem en un hivern del centre i del nord d'Europa, d'acord? Totes les reserves de la planta acumulades en l'arrel i en distints òrgans i orgànuls de reserva. Josep Peñuelas, del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i Activitats Forestals, diu en diversos estudis que el rellotge de les arrels està influenciat per senyals externs, com per exemple la temperatura i la llum, i senyals interns, és a dir, les reserves. I ara vaig a especificar sobretot llum i temperatura, que són els factors claus de la tardor, que desencadenen el procés de caiguda de la fulla. Diguem-ne que la llum i la temperatura són els timons del cicle estacional de les plantes. Les plantes tenen fotoreceptors, receptors de llum, termoreceptors, receptors de temperatura. Les plantes, igual que nosaltres, saben quan és de dia, quan és de nit, quantes hores de llum solar n'hi ha, quantes de foscor i quina temperatura fa. També són capaços de notar-ho, igual que nosaltres. La llum i la temperatura activen determinats fotodetectors, hormones i gens. No vaig a parlar dels noms, perquè ja t'hi dic, si no, si parla de fotodetectors, hormones i gens, la gent desconnecta. Però sapieu que tot això s'activa en el moment en què hi ha canvis en estos dos factors, llum i temperatura, que desencadenen les diverses respostes de les plantes a les condicions ambientals. Diré un nom, el fitocrom. El fitocrom, fitos, planta, crom, color, senzillament, per exemple, és un receptor de la llum infraroja. La llum infraroja és, per a nosaltres és invisible, però és la que emet l'energia calorífica. Temperatura. Estem parlant de temperatura. Val? Jo ho deixo ahir.
1: Sí.
2: Els colors grocs i ataronjats de les fulles, a què es deuen? Per què? Sí, sabem que la clorofila és el pigment verd, però per què apareixen els colors grocs? Perquè la clorofila, per a que la gent mantenga, emmascara altres pigments com els carotens presents en les carlotes, color carabassa, i les xantofil·les, que són els pigments de color groc. Ja he dit una altra paraulota, disculpeu-me, però són els pigments grocs, d'acord? Que estaven enmascarats per la clorofila. Quan la clorofila, diguem-ne, migra cap a altres parts de la planta, apareixen estos colors tardorencs. Se fan visibles. O bé les antocianines, a una altra paraulota, que són de color roig, en espècies com els aurons. Una pregunta. Mireu, hi ha una diferència entre els dos continents, o subcontinents, entre el subcontinent nord-americà i el continent europeu en la tardor. No sé si heu vist postals o fotografies de la tardor nord-americana i canadenca. La majoria d'arbres són, en la tardor, la fulla presenta colors o un taronja molt fosc o directament roig. No obstant, en Europa el color que predomina és el groc i l'ocre. El roig en aurons i en alguna espècie. A què es deu? La majoria. Per què en Nord-Amèrica el color predominant és el roig i per què en Europa el color predominant és l'ocre? Té una resposta evolutiva i l'explicaré molt fàcil. Mireu, és degut a la disposició de les serralades, Entengueu-me les serralades, és a dir, les cadenes muntanyenques, com a obstacles per als éssers vius. Europa, si vos fixeu en la disposició de les grans serralades europees, estan disposades d'oest cap a est. Val? Penseu, la serralada cantàbrica, Pirineus, la Ibèrica, val, Ibèrica és nord-oest-sud-est, serralada central, les Bètiques, Serra Morena. Ara anem als Alps, també, d'oest cap a est. Anem als Carpats, exactament la mateixa disposició. Anem a l'Himàlaia, per exemple, a Àsia, exactament igual. Viatgem al continent d'Amèrica. Les serralades estan disposades de nord a sud. Les Rocoses, Apalatxes, els Andes, val? Què passa en la disposició de les serralades europees, que formen barreres geogràfiques? Tanmateix, en les serralades americanes, en la seva disposició nord a sud, deixen un passadís. Per aquí, després de l'última glaciació, en les zones més càlides es van quedar reservoris de plagues. Per exemple, pulgons, que dipositen la posta en les fulles, que xuclen la saba de les plantes, i com tenien un passadís de nord a sud a través de tot el continent nord-americà, una resposta evolutiva de les plantes caducifòlies del subcontinent nord-americà front a aquestes plagues era les antocianines, els pigments rojos que avisaven del perill de substàncies tòxiques o bé per a la posta o bé a l'hora de ser ingerides. Això no passa en el continent europeu perquè tenim barreres naturals com les serralades disposades no de nord a sud, sinó d'oest a est. I un pulgó, imagina't, que viu en Tarifa, a veure com arriba a la serralada cantàbrica, pegant boig. Impossible. Té un mogolló de serres en paral·lel, que li impedeix aquest viatge geogràfic. I és la resposta, la hipòtesi més acceptada avui en dia, sí, com a resposta evolutiva a plagues fitosanitàries. Les antocianines. I, evidentment, en la natura, generalment, el color roig significa perill. Iep, peu en paret, i lliga els machos que ahí n'hi ha perill. La famosa manita muscària, el bolet on vivia David el Nomo, o els barrufets, també és un signe de precaució. I l'altre misteri de la tardor, les fulles perennes, senzillament és perquè, primera, solen ser plantes, si vos fixeu, en fulles estretes i més xicotetes. Imagineu-vos la fulla d'un euro, un euro, per a que vos imagineu, la fulla que apareix en la bandera de Canadà. És enorme, un pam de fulla. La cícula d'un pi és una agulla estreta, xicoteta. Clar, què passa? Que, per exemple, en les espècies mediterrànies que són de fulla més xicoteta, més estreta, pensem també que l'hivern no és tan dur i que, a més, la inversió que s'ha fet per a mantindre estructures fotosintètiques cal amortitzar-la. I per a què mantengueu? Per això se mantenen actives tot l'any. Tot i que, i sa fulla mor, però immediatament és reemplaçada per una fulla de renou. No manté una pausa sense fulles, l'arbre.
1: Fantàstic, fantàstic, totes aquestes coses irrelacionades que estem parlant, que avui, almenys de manera oficial, hem entrat en la tardor, i a partir d'ahí el per què la caiguda de les fulles, el per què d'aquests colors, efectivament. A Europa, quan tu comentaves, dic, jo, quan comentaves la del color roi, dic, jo mire més l'ocre, no? L'amarillenc. I bueno, ha vingut bé, no?, descobrir tot aquest tipus de curiositats en un dia que vull que mos contes, Gabriel, com és això de que els japonesos poden quedar-se absorts mirant què?
2: Això ho he llegit avui i m'he quedat sorprès, perquè jo este costum aristocràtic japonès el desconeixia. Mireu, la noblesa medieval japonesa tenia el costum de practicar, atenció amb la paraula, el momijigari. Momijigari és traduït, seria la contemplació dels colors del fullatge tardorenc per a gaudir dels colors de la tardor. Senzillament, era seure's front a la vegetació a un bosc en plena tardor i contemplar els colors de la tardor. Ja sabeu que els japonesos, bé, practiquen una espècie de budisme que es diu el budisme zen, i en fi, esta contemplació tenia com a finalitat arribar a estats meditatius, però era també la delectació en l'estètica d'aquesta coloració tardorenca.
1: En el teu permís, vaig a recuperar un tall d'una xerrada que teníem dies enrere en Luis Velázquez, és el director d'una cooperativa olícola de a veure si ho dic bé ara, que era altura, exacte. Parlaven del tema de, bueno, de lo que havia suposat l'incendi este, de la vall, els incendis que eren ahí, i sobretot com se recuperava el tema de les oliveres.
3: A los 3 años totalmente recuperado de un incendio, que es lo que es lo más catastrófico que le pueda ocurrir, ¿no? Se pierde hasta el tronco y demás, pero las mismas raíces, sobre todo, se recupera mayoritariamente lo que es la serrana de Espadán,
1: sí,
3: o las variedades que fueron anteriormente, que como las es así, ¿no?, que fueron injertadas en un olivastro, en un acebuche, que es el borde del olivo que se encuentra en los montes.
1: Sí, sí, sí.
3: Eso se encuentra en los montes, porque como consecuencia en los montes, bueno, a lo mejor hay tan muchos de naranjo que hay medio abandonado, tal. Por esas conseqüències que és...
1: Pues Gabriel, coneixer un poc la teva opinió sobre això, que va ser cridaner, no?
2: Sí, anomenat el acebuche, que en valencià se diu ullastre, que és la varietat d'òlea europea, la varietat silvestre, la varietat borda, d'acord? Sobre el peu de l'ullastre se solien empeltar les varietats, diguem-ne, comercials que coneixem.
1: Uh-huh.
2: I l'abundant a la Serra d'Espadà, precisament, és la varietat serrana d'Espadà. Este peu d'ullastre és extremadament resistent al foc. Per què? Senzillament perquè són arrels fortíssimes que, tot i que passi un incendi, són capaces de resistir temperatures altíssimes i de mantindre, atenció també important, el seu reservori. A partir del quart reservori, tant de nutrients com de cèl·lules mare, perquè mantingueu indiferenciades, de les quals després eixiran els ulls, els rebrots de l'olivera. L'ullastre és, com bon arbre mediterrani, un bon especialista en l'adaptació al foc. Per això, les nostres oliveres mediterrànies, en el seu conjunt, i parle de tota l'àrea mediterrània, són més resistents, com diríem un pare, més que un cul de morter. Això ho aguanta tot. Tot.
1: Fantàstic. No sé si n'hi ha recomanació esta volta, sí. Ahí
2: está. Sí, mira, com setembre també és l'inici del curs escolar,
1: sí,
2: porta un llibre de, diguem-ne, un dels meus autors de capçalera, Nucho Ordine. Nucho Ordine va néixer en la localitat de Diamante. Era italià en 1958. Era professor de literatura italiana en la Universitat de Calàbria i va rebre el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats en 2023. Malauradament va morir pocs dies després de rebre el premi. El llibre que porta va ser escrit per ell, està en l'editorial Acantilado, Nucho Ordine, i du per títol Los hombres no son islas, los clásicos nos ayudan a vivir. I ell extrau fragments de literatura clàssica, tant grecollatina com clàssica del llarg dels segles, nomena també a Dante, i a mi m'agradaria llegir, ara que ha començat el curs escolar, el fragment que inclou en este llibre de Plutarc de Queronea, que va ser un filòsof grecorromà, ja de la Grècia ocupada per l'imperi romà, que va viure entre l'any 50 i el 120 després de Crist. I faig la traducció del paràgraf que Plutarc va escriure en grec. Està en castellà. Pàgina 238. Sabemos, en efecto, que los éxitos más brillantes de los generales solo son motivo de salvación de peligros inmediatos para unos pocos soldados, para una sola ciudad o, como máximo, para una sola nación. Pero nunca hacen mejores ni a los soldados, ni a los ciudadanos, ni a los que pertenecen a una misma nación. En cambio, la educación, que es la esencia de la felicidad y la causa del buen consejo, se puede encontrar que es útil no solo para una familia, para una ciudad o para una nación, sino para todo el género humano. Así, en tanto en cuanto el beneficio de la educación es mejor que todas las hazañas militares, en esa medida también es digno ocuparse de ella. Una defensa pública de la educación del primer segle de la nostra era.
1: Mil gràcies, Gabriel.
4: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
5: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
6: Marta, mañana pádel a las 5.
7: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
6: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Fiar Júlia, la fira romana de Traiguera. Reviu la màgia dels seus personatges, l'artesania, la gastronomia, la història i la cultura. Festa declarada d'interès turístic provincial. Ajuntament de Traiguera.
9: Dies 3 i 4 d'octubre. Vine a gaudir en família. Passeja i descobrís Traiguera.
10: ¿Necesitas lavar tu coche? En Beniorlo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas, el lavado de bajos y laterales, la cascada superbrillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarlo y abrimos las 24 horas. Beniort, somos cooperativa, somos futuro.
11: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una setmana més a l'Oi por Oi. Una setmana més obrim el nostre espai amb Beniort per acostar-nos a l'actualitat de la cooperativa de Benicarlo. I avui ho fem donant la benvinguda a una nova estació, la tardor ja està ací, i amb ella canvien els colors, els sabors i també els productes que comencen a ampliar els nostres campes. Bon dia, Sony.
12: Bon dia, què tal? Esta setmana sí, la tardor és una estació que acabem d'estrenar i que ens convida especialment a tornar a mirar la terra i a seguir els seus ritmes. Cada moment de l'any, veritat, té els seus cultius i els seus sabors, i a Benior continuem treballant al costat dels nostres agricultors i agricultores per portar del camp a la taula productes frescos, de proximitat i amb tot el sabor de la nostra terra. La nova temporada, per tant, ja està en marxa i poquet a poquet anirem veient com canvia també la nostra oferta hortícola.
11: I per saber un poc quines hortalisses podem trobar de temporada en cada moment, podem consultar el vostre calendari en el web benior.com, no?
12: Exactament. Al nostre web, des de l'apartat d'hortalisses en concret, ja podeu consultar eixe nou calendari de temporada. És una manera molt visual de veure quins productes tenim disponibles al llarg de l'any i d'entendre millor el calendari agrícola. I és que, com sempre m'agrada recordar, consumir de temporada no és només una qüestió de sabor. També és respectar els ritmes naturals del camp, aprofitar el producte en el seu millor moment i donar valor al treball que hi ha darrere de cada collita. Així que vos animem a entrar en benior.com, anar a l'apartat d'hortalisses i descobrir en l'apartat del calendari que ens porta cada estació. Per exemple, a partir d'octubre podrem gaudir ja de les primeres carxofes, de la coliflor, de la col repollo tan llisa com rissada, de l'enciam romà i d'un clàssic d'esta temporada, que és la carabassa butternut. Per als qui no en tingueu massa de carabasses, dir-vos que és la de la forma de cacau, no la de l'antiga Ruperta, que és que tenim una edat del programa 1, 2, 3, ens en recordem d'aquella carabassa que era més tata i aplanada, doncs no és aquella, és la carabassa en forma de cacau.
11: Molt bé, i parlant de productes vinculats al territori, al supermercat Benidorm també tenim una novetat esta setmana, arriben nous sabors procedents dels ports, no?
12: Sí, i ens fa moltíssima il·lusió continuar ampliant la nostra oferta amb productes de qualitat com aquests, i això fa que també siguin productes amb molta identitat. A partir d'ara, atenció, perquè ja podeu trobar al nostre supermercat noves especialitats procedents dels ports, en concret de Forcall i també de la Todolella. D'una banda, incorporem productes carnis de carnisseria Rosa Media de Forcall, una proposta per disfrutar de camps i elaboracions de qualitat. I per als amants dels bons embotits també arriben els productes de jamones Alfredo Montfort amb tot el sabor de la tradició del port.
11: I són dues incorporacions que encaixen molt bé amb la filosofia del vostre supermercat de proximitat, no?
12: I tant, són dues noves propostes que se sumen als nostres lineals per continuar oferint varietat, qualitat i productes vinculats al nostre territori. Sempre diem que volem que el supermercat de Benidorm siga el vostre súper de quilòmetre zero, i això també significa donar espai a empreses i productors del nostre entorn, i així acostar-los als nostres clients i posar en valor tot el que es fa a prop de casa. Així que vos animem també a vindre al súper del polígon industrial del Collet i descobrir totes aquestes noves incorporacions. I sobretot, el més important, tastar-les.
11: I el cap de setmana és un moment fantàstic, com bé saps, per descobrir-les. Recorda'ns els horaris del vostre supermercat.
12: I tant, avui divendres, per exemple, com tota la setmana, podeu vindre a visitar-nos des de les 8 del matí, que hem obert, fins a les 7 de la tarda, i demà dissabte de 8 a 12.
11: I de nous productes passem ara a una nova oportunitat per formar part directament de Benidorm, perquè teniu oberta una oferta de treball amb incorporació immediata, no és així?
12: Així és, estem buscant un o una auxiliar administrativa per a la nostra àrea de subministrament. Com a requisits mínims, demanem un cicle formatiu de grau superior en administració i finances i coneixements d'ofimàtica, especialment de Word, Excel, correu electrònic i internet. A més, valorarem especialment l'experiència en atenció al públic en llocs administratius i de caixa, així com també la disponibilitat horària.
11: I el termini per presentar-se està ja molt prop d'acabar.
12: Doncs sí, les persones interessades podeu portar el currículum a la caixa professional del magatzem de subministraments de Benidorm, al polígon industrial, justet al costat del súper de la nostra cooperativa, del qual parlàvem ara, i la recepció del currículum està oberta fins al proper dimecres, fins al dimecres 30 de setembre. Per tant, si compliu els requisits, si teniu ganes de formar part del nostre equip, encara esteu a temps, o també si coneixeu alguna persona que puga adaptar-se aquesta oferta de treball, us estem esperant. Perquè a Benidorm continuem creixent i volem fer-ho comptant amb persones compromeses i amb ganes de sumar al projecte. Ja ho sabeu, som cooperativa i som futur.
11: I precisament parlar de creixer i de futur ens porta també a recordar d'on ve Benidorm. Este 2026 la cooperativa celebra 80 anys cultivant confiança, generació rere generació.
12: Doncs sí, 80 anys, des de 1946 Benidorm ha anat creixent al costat dels seus agricultors, mantenint sempre les arrels i el compromís amb la terra. I avui comptem amb més de 2.300 hectàrees de cultius situades al nord de Castelló, a la comarca del Baix Maestrat, un enclavament privilegiat per produir fruites i hortalisses de gran qualitat. Jo sempre ho dic, és que estem tocant d'una banda l'interior, la muntanya, però també els nostres camps, i en molts estan tocant la mar, aquest Mediterrani fantàstic. I si hem arribat fins ací és gràcies també a l'esforç de moltes generacions de persones que han confiat en el cooperativisme i han fet possible que Benidorm siga avui una cooperativa de referència a la Comunitat Valenciana.
11: Perquè darrere de cada collita hi ha molt més que terra.
12: Exactament. Darrere de cada collita hi ha també experiència, treball, persones agricultores, famílies i una història compartida que va començar, com te deia, al 1946, i que continuem construint cada dia. I esta idea resumís molt bé la Benidorm d'avui en dia, una cooperativa que mire cap al futur, que evolucione i es professionalitze, però que manté molt clar d'on ve i quins són els valors que l'han portada fins ací. En definitiva, 80 anys cultivant confiança, generació rere generació. I això, 80 anys, Josema, d'Esquí no res estaran presents a la Fira de Madrid Fruit Attraction, on estarem en el nostre propi stand, en el pavelló 3 d'aquesta importantíssima fira internacional del 6 al 8 d'octubre.
11: Pues enhorabona, Suni, i gràcies per acostar-nos una setmana més tota l'actualitat de Beniort.
12: Pues així estarem les 6 dies, fins a obrir les portes, parlant de Fruit Attraction, que ja estarem tocant la fira, i d'altres temes d'actualitat que sé que sempre són d'interès per a tota la gent, que estima la terra, que estima el camp, la nostra comarca i també la nostra cooperativa Beniort. Una abraçada.
11: Molt bé, igualment. Bon cap de setmana.
13: Esta tardor, deixa't seduir pels sabors més autèntics de Benicarló.
14: Vine a la festa del polpa caduf i peix de llotja i descobreix les millors creacions de la nostra gastronomia local.
13: Del 17 de setembre a l'1 de novembre et convidem a tastar una gran varietat de tapes, pinxos i menús elaborats amb els productes més frescos de la llotja.
14: A Benicarló t'esperem amb la millor cuina autèntica.
13: Ajuntament de Benicarló.
15: En Autotrack Vinaros ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
16: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
15: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de 15 años de experiencia en frío industrial y vehículos refrigerados.
16: Además, revisamos tu equipo, mantenemos el isotermo en perfecto estado y nos encargamos de que cumpla con la homologación ATP.
15: Si tu vehículo necesita frío, necesita Autotrack.
10: ¿Necesitas lavar tu coche?